0: Pero ya se sabe, como decía Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. En política, no solo hay que ser moderado, también hay que parecerlo. O más bien, en el caso de Juanma Moreno, en política no solo hay que parecer moderado, también hay que serlo. ¿No creéis? Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana, Eva Baroja. Buen día. Y nosotros a partir de menos cuarto le dejamos en estas mañanas de Radio Nacional con la información territorial y ya, bueno, a las 8, el primer encierro de San Fermín en directo en Radio Nacional de España.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dimarts 7 de juliol, són 7:45 del matí i estem molt pendents de conèixer com han passat la nit els cossos d'extinció que des d'ahir treballant en els incendis que aquesta hora continuen cremant sense control a Sentmenat, al Vallès Occidental i a Carme, a l'Anoia. Prop de 40.000 persones estan confinades en prop d'una dotzena de nuclis urbans i municipis propers a aquests focs. El que més preocupa, la simultaneïtat d'aquests incendis en un context d'elevades temperatures per l'onada de calor que s'allargarà fins dijous amb màximes per sobre els 40 graus i que ha disparat el risc d'incendi fins a nivell extrem amb més d'un centenar de municipis de 18 comarques on també es prohibeix l'accés a 6 espais naturals. Doncs coneguem la previsió meteorològica amb la EMET, Noelia García.
4: Bon dia. Avui a Catalunya pugen notablement les temperatures i serà un dia de molta calor a causa d'una onada de calor. Molta atenció a la depressió central de Lleida i al Pirineu de Lleida, zones amb avís vermell i perill extraordinari per màximes de 40 graus o més. També a gran part de l'interior es superaran els 38 graus i més de 36 a zones del litoral i a Girona. Els termòmetres marcaran 43 graus a Lleida, 38 a Girona i 33 graus a Barcelona i a Tarragona. Dia càlid, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
3: I com se circula aquesta hora per les carreteres des del RAC, Ferran Aràndiga?
5: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimarts destacant un accident de fa una estona des de primera hora del matí. Tenim aquest vehicle accidentat a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell, en sentit nord, doncs encara provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades i obliga a obrir el carril bus va obert a hores d'ara per a tots els vehicles, excepte camions. Més enllà d'aquesta incidència, doncs tenim força col·lapse en tot el vessant Besòs, també en tot el nus de la Trinitat, que afecta la circulació en els dos sentits de la marxa dels primers trams de les dues rondes. En general, però, en aquestes vies tenim afectacions, sobretot en sentit sud. Al Llobregat també ja trobem l'antitud habitual en direcció Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol, i també retencions per la C32 en sentit nord des de Gavà. Pel que fa al Vallès, també tenim retencions a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès amb un quilòmetre de cues en sentit sud. A la C-58 cap al nus de la Trinitat, retencions sobretot amb intensitat al punt de Sant Quirze i també a la AP-7, retencions en sentit sud al punt de Montornès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Aquells que feu servir la xarxa de Rodalies, avui es recupera completament la circulació de la línia R8 entre Rubí, Can Batllongrat i Martorell Central. Salutacions de l'Adriana Llacà i a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Jornada molt complicada per als bombers, les ADF i els equips d'extinció. Aquesta hora estem pendents de conèixer l'evolució dels diversos incendis que cremen a diferents punts del territori. A Sentmenat, al Vallès Occidental, a Artesa de Segre, a la Noguera, a Carme, a l'Anoia i a les Gavarres, a Girona. Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'emergència per perill extrem d'incendi. Preocupa especialment la simultaneïtat d'aquests focs, ja que obliguen els equips d'extinció a distribuir i repartir els efectius. La consellera d'Interior, Núria Parlon.
6: Tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats.
3: Efectius de l'UME s'han incorporat als incendis de l'Anoia i s'han manat els dos que més preocupen. D'aquí poc menys d'una hora, el president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala una reunió a Palau amb representants dels cossos d'emergències i de gestió forestal, així com dels departaments de Presidència, Agricultura, Interior i Territori, per fer seguiment dels incendis. Doncs bé, anem a pams per conèixer els detalls sobre aquests focs. Començant pel de Sentmenat, el Vallès Occidental, que ha cremat unes 90 hectàrees i ha obligat a confinar 7 urbanitzacions i nuclis urbans disseminats. Àlex Eloi, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. 61 dotacions terrestres i més de 200 efectius dels bombers ja han estat treballant durant la nit. El cos prioritza la protecció de la urbanització de Farell, on el foc, de moment, no ha arribat a impactar. David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat.
8: No podem descartar l'afectació de les cases. El que sí que les persones estan segures, les hem concentrat totes en un confinament, diguéssim, agrupat amb tres vehicles de bombers que estan permanentment vetllant per elles.
7: Precisament, alguns dels veïns de Farell i també residents d'un càmping proper han hagut de ser reallotjats al balneari de Caldes de Montbui.
9: La veritat és que molt neguit. Sí que és cert que no hem pogut pujar ni a recollir família, ni animals, ni medicació. Ha sigut complit. Complicat.
10: I bueno, a les 4 de la vespre ens han avisat que tenien que desalojar el càmping. Ho han fet molt ràpidament. La veritat és que el càmping ens ha avisat molt pront i molt bé i ja no puc tornar.
11: Bueno, jo he vingut corrents per intentar arribar a casa, però ja estava tancada la carretera i la gent del Farell s'ha quedat confinat que no podien baixar.
7: Una primera hipòtesi apunta que una màquina excavadora ha estat la causant de les flames.
3: També continua cremant el foc a l'Anoia, afecta a prop de 400 hectàrees i ha arribat a impactar la primera línia d'habitatges d'urbanitzacions properes. Es manté el confinament d'uns 33.000 veïns.
7: Els bombers hi han treballat durant la nit amb 72 dotacions i amb el suport dels bombers barcelonins i efectius de l'UME. El foc ha començat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ha avançat ràpidament cap als boscos. Les flames també han impactat en una àrea industrial de la poble de Claramunt i han tocat 4 indústries. L'objectiu dels bombers és evitar que el foc salti la carretera C15 i s'obri cap al Bruc i cap a Montserrat. David Borrell.
8: Es pogués colar cap a la banda de Castellolí, cap a la banda de Montserrat, perquè ens entenguem, i evitar, diguéssim, doncs, tenir un incendi de molts dies amb una superfície doncs, que podia superar perfectament les 4.000 hectàrees de potencial i, per tant, allò s'havia, sobretot, de garantir.
7: Aquest incendi ha obligat a confinar el sud d'Igualada, l'oest de Capellades i 5 municipis més, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Castellolí i la Torre de Claramunt.
3: Els incendis actius a l'Anoia i Sentmenat han obligat a confinar unes 40.000 persones. En total, aquí es demana que tanquin portes i finestres, que no surtin al carrer i que segueixin les indicacions de les autoritats. Un tercer incendi, el d'Artesa de Segre, la Noguera, ha afectat 32 hectàrees, la majoria massa forestal. Ha començat al coll de Comiols i ja s'ha donat per controlat després de 4 hores de feines d'extinció. Els bombers hi han mantingut una trentena de dotacions durant la nit, treballant amb la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina recol·lectora. I tot i que els incendis que més preocupen a aquesta hora són els que acabem d'explicar, també continuem pendents del de les Gavarres, al Baix Empordà. El foc està estabilitzat, però no controlat i ha afectat de moment més de 2.400 hectàrees. El vent i la humitat baixa han dificultat molt des de divendres les feines dels bombers. Tot plegat en un context d'onada de calor que incrementa aquest risc d'incendi. Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 18 comarques catalanes. Es restringeix l'accés als espais naturals del Parc Natural de Montserrat, Montsec d'Ares, Montsec de Rubies, a més de la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i les Gavarres. Josep Antoni Mur és el cap dels agents rurals.
12: Per tant, hem de fer una crida als ciutadans d'extremar les precaucions, disminuir totes les activitats que es puguin fer als boscos i al voltant dels boscos, sobretot a les zones de màxima insolació.
3: Per cert, que acabem de conèixer en relació a l'incendi de l'Anoia, que s'aixeca el confinament a tots els municipis i que estan enviant des de Protecció Civil un missatge, és alerta als telèfons de la zona. Doncs bé, els incendis que cremen arreu del territori han fet aflorar el debat polític sobre la gestió forestal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama un canvi de mentalitat, fer entendre a la ciutadania que cal gestionar els boscos, mentre que des de l'oposició demanen al govern explicacions i un canvi en la planificació. Lorena Enns.
13: El govern assegura que ja ha posat fil a l'agulla per millorar la política forestal. Els boscos s'han de gestionar, defensa el president de la Generalitat, i el govern ja ha posat en marxa un programa per dur-ho a terme. Salvador Illarrac.
14: Són 14 espais que s'han dibuixat amb seguir les indicacions dels experts i també dels bombers per confinar masses boscoses de forma que no es pugui contagiar, si hi ha un incendi, no es puguin contagiar diferents masses boscoses.
13: I promet ajudes econòmiques després de l'incendi de les Gavarres. Junts exigeix explicacions al govern, la CUP que s'assumeixin responsabilitats i el PP demana illa, menys ideologia i més gestió. Josep Rius, Junts, no en casa de ball de CUP, i Juan Fernández, Partit Popular.
15: Que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
16: I sobre les responsabilitats administratives i polítiques que hi pugui haver darrere els treballs que s'estaven executant, cal clarificar-ho.
17: Sense una política que entengui que preservar el territori exigeix actuar-ho durant tot l'any, qualsevol estiu acaba convertint-se en una cursa permanent contra el foc.
13: Per Esquerra, la millor gestió passa per donar suport a la pagesia i els comuns demanen obrir una reflexió de país.
3: Més enllà dels incendis, els expliquem que l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, recomana a Catalunya que en comptes de reduir les ràtios de manera generalitzada al sistema educatiu, aposti per millorar els sous dels docents, Laura Hurtado.
18: És una de les conclusions del darrer informe de l'organisme internacional centrat en l'estat de l'educació catalana. A diferència del que demanen els sindicats, l'OCDE creu que una baixada de ràtio generalitzada no és la millor solució per garantir una millor educació a les aules. Paulo Santiago, cap d'assessorament sobre polítiques públiques i implementació.
19: Tener mucho cuidado en la utilización de recursos, cuáles son las maneras alternativas de utilizar esos recursos, cuál es el costo que tiene y si no sería una mejor inversión, por ejemplo, invertir en salarios más altos para atraer profesores de mayor calidad.
18: L'organisme també defensa donar més autonomia a les direccions en els processos d'assignació dels docents i invertir sobretot allà on hi ha més complexitat.
3: En esports, els expliquem que el Tour de França deixa enrere Catalunya. Moltíssima expectació aquest dimarts. Els ciclistes han sortit de Granollers per passar per municipis com Torelló, Vic, Toses o Alp, envoltats de centenars d'aficionats fins a arribar a Les Angles. Aquest dimarts, quarta etapa, 181 quilòmetres entre Carcassonne i Foix. És la primera en què Tadej Pogačar arriba amb el mallot groc del líder. Parlem de futbol. L'Espanyol comença avui els entrenaments de pretemporada i aquest migdia presenta el seu primer fitxatge de cara a la temporada de vinent, el migcampista barceloní Àlex Calatrava. També nous fitxatges en bàsquet, el Joventut confirma la incorporació d'Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. L'alè de Càceres signa amb els verd i negres per dues temporades i una tercera d'opcional. Així ha saludat els seguidors a les xarxes socials.
20: Muchas ganas de disfrutar de bàsquet y vernos todos en el Olímpic. La temporada que viene, yo hoy seré. ¿Y tú?
3: I un apunt de motor perquè Àlex Márquez serà pilot de KTM. El pilot de Cervera s'incorpora a l'equip austríac de MotoGP a partir del 2027. I acabem amb la música de Sting. L'exlíder de The Police actua aquest vespre al festival Les Nits d'Occident al Palau de Pedralbes de Barcelona i ho fa en el marc de la seva gira mundial Sting 3.0, acompanyat del guitarrista Dominic Miller i el bateria Chris Maas. Doncs ho deixem aquí, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i en directe als Sanfermins. Nosaltres tornem demà. Molt bon dia.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda. El govern convocarà els grups parlamentaris aquesta tarda per abordar el canvi de paradigma que ha d'impulsar Catalunya en matèria de gestió forestal. Un canvi de mentalitat necessari, segons la portaveu Sílvia Paneque.
2: Cal i estem notant per part de la ciutadania i de les entitats i dels ajuntaments, cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori i respecte a la gestió dels boscos i sobretot sobre aquestes actuacions per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
1: Mentrestant, els bombers continuen treballant en diversos incendis forestals simultanis arreu del territori, preocupa especialment l'incendi a Sant Manat, al Vallès Occidental, que continua fora de control i obliga a confinar diverses urbanitzacions. El foc afecta una superfície de 113 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. José Luis López, inspector dels bombers, ha explicat en declaracions a Ràdio 4 que l'objectiu ara és evitar que el foc avanci durant les hores de més calor, en una jornada especialment dura per les altes temperatures.
3: La idea és treballar-ho molt intensament, sobretot en aquestes primeres hores, veure com evoluciona, per si veiem que la evolució és positiva, som esforçats i iran els comandaments que estan a lloc, a donar-lo per estabilitzat. Sobretot també preveiem que avui tornarem a tenir un dia molt dur a tota Catalunya.
1: També continuen les tasques sobre el terreny, els incendis de l'Anoia i les Gavarres, tots dos estabilitzats però no controlats. I tot plegat, quan avui fa un any de l'incendi de Paüls, al Baix Ebre, un dels grans focs de l'estiu passat que va deixar més de 3.320 hectàrees cremades i un bomber mort mentre treballava en les tasques d'extinció. Recordarem també aquell incendi d'ara fa un any. Més enllà dels focs, l'actualitat de la jornada ens porta també al barri del Putxet de Barcelona. Els bombers han desallotjat 4 finques a tocar de les obres de la línia L9 del metro per un esvoranc de 8 metres que s'ha detectat a la zona. Domingo Finet, de la pizzeria Verona, explica com s'ha trobat l'esvoranc.
4: Al abrir la persiana, como el lavabo de atrás, vi una luz y digo, uy, me he dejado la luz encendida. Y claro, luego no era, era un socavón que se ha hecho.
1: Ara mateix es treballa per estabilitzar el forat, que no deixa cap ferit, segons l'Ajuntament. Explicarem també que només una de cada quatre persones en situació de carrer té previst accedir a un allotjament i deixar de viure al ras, segons el darrer informe de la Fundació Arrels, amb dades del 2025. La xifra de persones que està esperant entrar en un habitatge ha empitjorat respecte al 2023, amb una disminució de més de 4 punts, i se situa al voltant del 24%. Tot i això, les alternatives també són precàries, segons explica Beatriz Fernández, directora d'Arrels.
5: Estan esperant, es troben en una llista d'espera per anar a viure o per anar a allotjar-se amb allotjaments o bé molt temporals, com poden ser llistes d'espera per albergs, o llistes d'espera per habitatges d'entitats socials temporals, o bé estan esperant per anar a viure o allotjar-se amb algun tipus d'allotjament precari.
1: Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans la informació de serveis. I comencem per les carreteres. Situació a aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
6: Compte perquè segueixen tallades a causa dels incendis a la carretera d'Alta Vivaixa 2131, que uneix la Pobla de Claramunt i Carme, i la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, i també una altra carretera local que uneix Santa Cristina amb Calonge. En canvi, les vies que uneixen Casà amb les Clorilles, Monells i Sant Sadurní d'Heura i entre Quart i Madremanya només hi poden accedir els veïns. Pel que fa a les incidències viàries, ara mateix destaquem la bolcada d'un camió carregat d'animals a la C14-12B a Ponts. Es fa pas alternatiu i hi ha força mobilitat a les dues rondes, que són les úniques incidències que tenim a l'àrea metropolitana. Això és tot. Bona tarda.
1: I la previsió del temps. Continuem molt pendents dels termòmetres que continuen escalant en plena onada de calor. Aiment, Noelia García.
7: Dia de molta calor i altes temperatures a causa d'una onada de calor. S'esperen màximes que arribaran als 40 graus a moltes zones de l'interior i més de 38 graus a prelitorals i possiblement litorals. Molt pendents de la depressió central de Lleida, el Pirineu de Lleida i l'interior de Tarragona. Zones amb avís vermell i perill extraordinari per temperatures màximes que podrien arribar als 43 graus. Avui els termòmetres marcaran 33 graus a Barcelona i a Tarragona, 38 a Girona i 43 graus a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
1: És tot per part nostra. La informació continua en aquesta sintonia.

0: a moltes zones de l'interior i més de 38 graus a prelitorals i possiblement litorals, molt pendents de la depressió central de Lleida, el Pirineu de Lleida i l'interior de Tarragona, zones amb avís vermell i perill extraordinari per temperatures màximes que podrien arribar als 43 graus. Avui els termòmetres marcaran 33 graus a Barcelona i a Tarragona, 38 a Girona i 43 graus a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar, però atenció al Pirineu, es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
1: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: Jornada molt complicada pels bombers. Diversos incendis simultanis continuen actius arreu del territori i el vent i les altes temperatures compliquen tant les tasques de control com les d'extinció. El foc que més preocupa ara mateix és el de Sant Manat, al Vallès Occidental. Anem cap allà. Sergi Bassoles, amb el suport tècnic del Raül Hernández. Bona tarda, Sergi.
3: Sí, bona tarda. Els bombers afronten hores crítiques davant d'un incendi, el de Sant Manat, que ja ha calcinat més d'un centenar d'hectàrees amb un potencial atenció de 2.000. Aquest municipi, on fins fa escassos minuts es podien veure les columnes de fum pràcticament a tocar i els mitjans aeris treballant sense descans, s'ha realitzat un comitè tècnic presidit per la consellera Núria Parlon.
4: Realment ha fet tota una sèrie de focs secundaris que provoquen doncs, que haguem d'estar pendents i amatents i amb una operativa molt tensionada encara durant tot el dia d'avui. Seran hores complexes.
3: La consellera ha explicat que alguns dels 7 ferits lleus per aquest incendi han estat bombers que han patit un cop de calor. Així les coses, i sense anticipar-se en excés, Parlona ha assenyalat que el confinament dels 7.000 veïns dels municipis de la zona podria aixecar-se aquesta tarda si l'incendi evoluciona favorablement.
4: Però dependrà molt, no?, de com avanci aquest incendi. A priori, si anem controlant focs secundaris i els operatius es poden fer amb el flanc dret i poden doncs, anar estabilitzant-lo i perimetrant-lo bé, doncs aquesta és una de les passes raonables, no?
3: En quant a l'estabilització de l'altre gran foc simultani que preocupava els bombers, el de la comarca de l'Anoia, declarat ahir, els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i en el que els bombers compten amb el suport de la Unitat Militar d'Emergències, resta, recordem, des d'aquest matí estabilitzats i s'ha pogut aixecar el confinament a pràcticament els 33.000 veïns que estaven afectats.
2: Gràcies, Sergi. A aquesta hora també estem pendents de dos nous focs declarats aquest dimarts. Els ho explicàvem en portada, un a Castellbisbal, al Vallès Occidental, en una zona propera a la carretera que ha deixat una persona ferida i una altra a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Recordem també que més d'un centenar de municipis continuen en risc molt alt d'incendi i es manté la restricció d'accés a 6 espais naturals catalans. Un d'aquests espais és Montserrat. Jordi Miranda, cap de l'àrea bàsica del Baix Llobregat dels agents rurals, ha recordat que amb el nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, amb perill extrem d'incendi forestal, totes les activitats de lleure o esportives al medi natural queden prohibides.
5: L'accés motoritzat a la muntanya, es suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc. És una mesura que s'ha fet amb l'objectiu de protegir a la ciutadania i d'evitar que es puguin generar incendis en terreny forestal.
2: Les restriccions es mantindran com a mínim fins la mitjanit de dijous a divendres. És una situació molt complexa i el govern de la Generalitat ha convocat els grups parlamentaris aquesta tarda per abordar un canvi de paradigma pel que fa a la gestió forestal. L'executiu demana un canvi de mentalitat, defensa que cal adaptar la manera de gestionar els boscos a Catalunya. Busquem els detalls amb la Lorena Enns. Bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, pel govern de la Generalitat l'objectiu ja no és evitar que es declarin incendis, sinó reduir-ne la propagació i generar oportunitats perquè els equips d'extinció puguin minimitzar el seu impacte. Aquest objectiu passa per un canvi de mentalitat. Segons defensa l'executiu, cal fer entendre a la ciutadania que la massa boscosa s'ha de gestionar i això passa per fer canvis profunds en l'estructura del paisatge. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
7: La creació d'àrees estratègiques de baixa càrrega de combustible, obertura de franges de protecció, millora de camins forestal, cremes preventives, com els deia, i la planificació d'un element que sí que és innovador, que són la creació d'aquests 14 eixos de confinament, precisament per ajudar els equips d'extinció a limitar la propagació d'aquests grans incendis.
6: Un canvi de mentalitat que el govern avisa no serà d'avui per demà i que aquesta tarda traslladarà als grups parlamentaris. Sobre la investigació que tracta va esclarir si l'origen de l'incendi de les Gavarres prové dels treballs d'una empresa subcontractada per la Generalitat. La portaveu assegura que l'empresa era conscient en tot moment que amb el nivell 4 del Pla Alfa activat aquells treballs estaven prohibits.
2: Gràcies, Lorena. La d'avui és una situació complicada. Qualsevol mesura de precaució és poca, però fem també memòria. Més de 3.320 hectàrees cremades i un bomber mort. Va ser el balanç de l'incendi de Paüls, a les Terres de l'Ebre, que just avui fa un any va mantenir

0: tenir els serveis d'emergències i la població local amb l'ai al cor, Judit Huerta.
1: L'incendi va obligar a confinar 18.000 persones de 9 municipis. Era dels primers que es feien. El responsable de les tasques d'extinció dels bombers, Ricard Expósito, recorda que el confinament continua sent, un any després, una de les grans assignatures pendents.
2: Però la realitat també va ser que de cara al vespre vam trobar molta gent que anava a veure com havia quedat la finca quan encara l'incendi estava propagant, no? O sigui, se van prendre les mesures per intentar reduir l'exposició de la població, però va haver molta gent que no va fer cas d'aquestes recomanacions, no?
1: L'origen va ser una negligència en l'abocament de cendres en una zona agrícola i un any després, diuen els veïns afectats, res ha canviat per evitar un nou desastre mediambiental. Enric Adell és l'alcalde de Paüls.
3: Sí que és veritat que esperem que ara, pues, arran de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, poguéssim tirar endavant diferents actuacions, sobretot tot el que és la neteja de les zones on les pendents són més importants.
1: Només, afegeix, han netejat algunes parcel·les de propietaris particulars. Demana, per tant, una gestió forestal amb una visió més global.
0: L'actualitat de la jornada també ens porta a Barcelona, en concret al barri del Putxet, on s'ha hagut de desallotjar diverses finques per un esvoranc de 8 metres de diàmetre detectat a prop de les obres del metro de la línia L9. El forat no ha deixat ferits, segons l'Ajuntament. Anem cap allà. Cristina Martín, bona tarda.
4: Bona tarda. Aquí a la plaça de Frederic Soler, al costat del mercat de Sant Gervasi, els bombers continuen treballant i els veïns es van apropant per saber què ha passat. Un d'ells és Domingo Fínez, l'administrador de la pizzeria, que s'ha trobat aquest matí al forat a l'interior del local.
5: De momento estamos ahí, en estado de shock y que los técnicos trabajen. Y afortunadamente no había nadie dentro, que solo entraba yo y no le ha hecho daño a nadie, entonces estoy contento.
4: El govern ha confirmat que la causa d'aquest forat són les obres de construcció del tram central de la línia 9 del metro, tal com ha explicat Laura Carrasco.
6: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 i la línia 10 de metro de Barcelona amb tuneladora, d'acord? I en aquest àmbit, justament, doncs, la tuneladora estava creuant, no? Estem a punt d'arribar al carrer Rubinstein, estem molt a prop d'arribar al carrer Rubinstein, i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit.
4: Les autoritats asseguren que el forat no pot anar més i ara l'estan omplint amb formigó per assegurar la zona. Afegeixen que les obres continuen en direcció a les EPS.
0: Gràcies, Cristina. Estarem pendents també de com evoluciona tot plegat. I avui també ens trobem en plena onada de calor. És la segona de l'estiu i és ara quan el Departament de Salut ha presentat el reforç assistencial a la xarxa sanitària pública. Ana Banyeres.
7: Els sindicats sanitaris coincideixen que disposa d'un pla sempre és positiu, però si està planificat d'acord a les necessitats i amb temps, no a canvi d'un sobreesforç del personal perquè no hi ha un augment de plantilla, sinó un trasllat d'eventuals perquè no hi ha prou professionals. Pilar Just és delegada d'Assaig Catalunya.
8: No s'han augmentat plantilles. Les persones que substituïen aquestes baixes o aquestes vacances dels professionals que habitualment treballen en els equips, els han passat a cobrir zones costeres, amb la qual cosa estem igual. Inclús hi ha algun centre de zona costera que els estan dient els professionals habituals que haurien de doblar torn per cobrir vacances.
7: Recorden que l'assistència no es fa només als centres, també als domicilis i en circumstàncies gens favorables. D'aquí la queixa cap a Salut per la desgovernança. Xavier Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya.
9: Que si la conselleria no exerceix i es limita a pagar les factures, és raonable qüestionar-se la seva pròpia existència.
7: Els professionals lamenten que aquest pla de reforç d'estiu es faci sense consultar perquè confirma que desconeixen la realitat.
0: La calor pot ser un factor de risc per la salut. Per això l'Hospital de Sant Pau de Barcelona s'ofereix com a refugi climàtic durant el juliol amb activitats amb una temperatura agradable i controlada. Hi ha estat el nostre company Toni Conde.
10: En plena onada de calor, avui l'Hospital de Sant Pau torna a obrir com a refugi climàtic. Jesús Ruiz, farmacèutic, ha fet aquest matí una xerrada per aprendre a organitzar la medicació.
11: Porque en esta época del calor, la verdad que nos ayuda a enseñar algunas de las cosas que hacemos a los pacientes, cómo se maneja la medicación para evitar que los pacientes pues tengan errores o tengan golpes de calor asociados a la medicación. Todas estas cosas desde farmacia intentamos abordarlas.
10: El refugi climàtic inclou jocs, un curs de ganxet o un bingo musical. Qui hi va troba un espai on combatre la calor, però també la soledat.
12: Vinc pel refugi, que aquí ja està molt bé, parles amb la gent, perquè tinc problemes de soledat, i aprendre també alguna cosa.
13: És el primer any que vinc, i aleshores vaig pensar que era molt interessant, a part d'estar fresqueta.
14: A més, a vegades fem jocs i tot, i és un refugi climàtic, i estem superbé. Estem molt cuidats, i em sento estimada.
10: L'Hospital de Sant Pau recorda que l'excés de calor pot resultar perillós per la salut, especialment amb les persones més vulnerables.
0: Gràcies, Toni. I atenció, aquesta dada del 72% de les persones que dormen al carrer a Barcelona no preveuen poder viure en un habitatge, segons apunta el darrer informe de la Fundació Arrels, amb dades de 2025. Més detalls, Laura Hurtado.
15: L'expectativa de poder accedir a un habitatge és clau per poder suportar la vida al carrer, però només una de cada quatre persones en situació de sensellarisme té previst accedir a un allotjament i deixar de viure al ras. A més, el 27% de les persones enquestades declara que l'últim habitatge era de lloguer, una xifra que, segons el cap d'Incidència, Recerca i Avaluació de l'entitat, Guillem Fernández, reforça l'actual crisi residencial.
16: El mercat de lloguer està sent una font generadora també d'exclusió residencial i que per tant, doncs, és una realitat que afecta en diferents formes a les persones més vulnerables.
15: Segons l'informe, la majoria d'alternatives del sensellarisme són temporals i no permeten abandonar la vida al carrer.
0: Anem ara cap a Lleida, on aquest mes de juliol hi ha un degoteig de judicis per les reclamacions dels regants afectats per el tancament del canal d'Urgell durant la sequera del 2023. Pepa Santgenís.
17: Aquesta setmana ja s'han celebrat quatre judicis a la secció contenciosa administrativa del Tribunal d'Instància de Lleida de reclamacions patrimonials de regants afectats pel tancament del canal d'Urgell durant la greu sequera de l'any 23, i és previst que al llarg d'aquest mes de juliol i mesos vinents se'n celebrin més de les desenes de demandes presentades pels pagesos. El motiu d'aquestes reclamacions és que els pagesos consideren que no van ser informats amb prou antelació de la impossibilitat de regar i també que no han cobrat els ajuts promesos, com explica un dels portaveus de la plataforma Manifest del Gran Urgell, que ha canalitzat bona part d'aquestes reclamacions.
18: No ens van informar de les males previsions d'aigua, que hi va haver molta gent que no va cobrar i ningú va cobrar el que li van prometre.
17: El president del canal d'Urgell, Amadeu Ros, defensa així la seva actuació.
19: Han pres totes les juntes de govern que van fer, va ser tot per unanimitat.
17: El primer judici al febrer del 2025, el jutge va donar la raó al pagès.
0: Repassem tot seguit l'actualitat esportiva amb la Marc Alluc. Bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
0: Esports.
20: A poc més d'un mes perquè torni la Lliga amb l'inici de la temporada 26-27, avui l'Espanyol ha estat el primer equip català en començar la pretemporada. Ho ha fet amb les habituals revisions mèdiques i ha anunciat oficialment el segon reforç, el neerlandès Harman, que arriba cedit per un any pel Barley anglès, propietat també de l'Ampeis. Harman és lateral esquerre, té 24 anys i va tenir una exitosa trajectòria al Feyenoord abans d'arribar a la Premier. D'altra banda, fa una estona ha estat presentat el primer fitxatge, el català Àlex Calatrava, Àlex Carazo.
21: El primer fitxatge de l'era Monchi, Àlex Calatrava, extrem barceloní de 26 anys, que arriba procedent del Castelló de la segona divisió i que és molt conscient del camí que ha hagut de seguir passant per clubs de categories més modestes a nivell català com el Parets, el Sants o el Costa Brava, abans de complir aquest somni de primera divisió.
22: Saber al club que vengo, que és un club muy grande, que si hago las cosas bien puedo seguir creciendo y un poco ese mensaje de ayudar al equipo y conseguir pues los objetivos y a su vez seguir creciendo.
21: Cala, con Volca li diguin, signa fins al 2031.
20: Gràcies. També l'Espanyol ha fitxat per l'equip femení Paula Gutiérrez, procedent del Depor. Mentretant, el Mundial, la selecció espanyola ja és a quarts de final, on s'enfrontarà divendres a Bèlgica, després d'eliminar Portugal amb un gol de Mikel Merino al minut 90 amb l'assistència del blaugrana Ferran.
23: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y se la ha dado a Mikel.
20: Van ser titulars Cucurella i els blaugranes Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamín, del que va parlar De La Fuente.
24: Para mí ha sido uno de los partidos que mejor le ha servido para seguir creciendo. Ha trabajado muchísimo. Esa lesión de Nuno seguramente sea producto de la exigencia que le ha marcado Lamín. Y Lamín hoy ha hecho un trabajo espectacular.
20: L'eliminació de Portugal va portar com a conseqüència l'adeu del seleccionador català Robert Martínez.
25: Sin ganar un mundial no fa sentido continuar y acho que a direcció i el president tenen ara la possibilitat d'escollir el seu seleccionador.
20: Bèlgica, de la seva part, va derrotar Estats Units per 4-1. Recordem que el seleccionador és Mauricio Pochettino, ex blanquiblau. Els partits de quarts entre Espanya i Bèlgica serà divendres a les 9 de la nit, hora catalana. Avui es disputen els dos darrers partits de vuitens. A les 6 de la tarda, l'Argentina de Leo Messi jugarà contra Egipte i a les 10 de la nit, Suïssa-Colòmbia. I el Tour, en marxa la quarta etapa, la primera fora de Catalunya, de mitja muntanya, entre Carcassonne i Foix, de 182 quilòmetres. Pogacar és el nou líder.
0: Gràcies, Marga. De la cultura parlem de llibres, perquè l'escriptor Ramon Solsona ha guanyat el 30è Premi Trajectòria i Màrius Serra el 6è Premi Difusió de la Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys, coincidint amb la Festa Major de Barcelona. Els detalls els té la Montse Soto.
1: Superar els 120.000 visitants de la passada edició és un dels reptes de la gran cita del llibre en català, que en la seva 44a edició té el lema "Molt per veure, molt per llegir". Una Setmana del Llibre en Català que ha augmentat el nombre de segells participants fins a 282 i 8 escenaris en programació al Passeig Lluís Companys. Ramon Solsona, guanyador del Premi Trajectòria i considerat una de les veus més destacades de la narrativa catalana contemporània, i Màrius Serra, guanyador del Premi Difusió per ser un dels grans divulgadors del joc verbal, agraeixen així els seus respectius guardons.
2: Això vol dir que m'he fet gran.
3: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català, professionalitzat. Això és extraordinari.
4: Molt honorat, molt seguidor sempre de la Setmana del Llibre des dels anys 80. Si em voleu fer cas, llegiu i difoneu.
1: Una 44a edició de la Setmana del Llibre en Català que coincidirà amb les Festes de la Mercè, de nou al Passeig Lluís Companys, a la recerca de nous públics, i que comptarà com a novetats enguany amb la Casa de la Creació Digital en Català i un nou espai dedicat als oficis del llibre, fet amb la col·laboració del Servei de Biblioteques.

Sting, l'exlíder de The Police, actua aquest vespre al festival Les Nits d'Occident al Palau de Pedralbes de Barcelona. Amb la seva música marxem, la informació continua en aquesta sintonia i també al portal rtv.cat i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.